0: can't touch this. Look, man, can't touch this.
1: Essa Andrea louca, fica falando essa hora de poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc poc